0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Ontinyent 95.3.
2: Van, l'Ajuntament d'Ontinyent fa saber, a causa de les obres de millora a la plaça de la Concepció, es van a realitzar talls de trànsit puntuals des del dia 21 fins al 29 de maig. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquests actes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa trànsit tallat en els següents carrers i horaris. Avinguda Sant Francesc, tall de trànsit, tram des de Glorieta El Salvador fins a Glorieta Moros i Cristians. Només es podrà accedir al pàrquing de Paduana des del Salvador. De dijous 21 fins al divendres 22 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dissabte 23 des de les 7:30 hores a 14 hores. De dilluns dia 25 fins al dimecres 27 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dijous 28 de 7:30 hores fins divendres 29 a les 8 hores. Glorieta, Moros i Cristians, confluència, avinguda 2 de maig, avinguda Daniel Gil i carrer Ramon i Cajal. Trànsit tallat. Dimarts, dia 26, des de les 7:30 hores fins a les 21 hores. Dimecres, dia 27, talls puntuals. Dijous, dia 28, des de les 7:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 8 hores. Carrer Músic Verd, tram des del carrer Pintor Carlets i accés a Camí Vell de Xàtiva. Dijous, dia 21, des de les 9:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 21 hores. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per estos talls i, per tant, s'estableixen itineraris alternatius. Glorieta Moros i Cristians, desviaments alternatius. Des de l'avinguda Tèxtil, carrer de les Flassades, direcció Pont de Sant Vicent o en Glorieta, direcció CB81. Des de carrer Ramon i Cajal, avinguda Manuel Sánchez Guarner, avinguda Albaida, carrer Músic Pere Jorge, direcció Camí Vell de Xàtiva, avinguda Daniel Gil, carrer Salvador Tormo, Martínez Baix i Salvador Tormo. Accés al centre comercial El Teler. Des del carrer de l'Hereta s'ha habilitat l'accés al pàrquing als usuaris. Per altra banda, degut al tall de l'avinguda Sant Francesc, el recorregut de la línia 1 del bus urbà pateix modificacions. El recorregut serà anàleg a la línia 2, desviant-se cap al 2 de maig i quedant suprimides les parades de l'avinguda de València i Tirador. Així mateix, és probable que el temps de recorregut puga variar per aquest efecte. Ontinyent, 19 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
0: Tenemos el algoritmo musical número 1. Forma parte de la comunidad de Instagram de Los 40 y entérate de todo. Todo. Arroba Los 40 Spain. Ontinyent 95.3. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android.
3: Hola, soy Tony Aguilar y cada domingo te espero aquí con las canciones que más suenan en todos nuestros países, en la mayor comunidad de radio musical en español del planeta.
4: Los 40 Global Show.
5: En Los 40.
6: 11 países unidos.
7: Hola, soy Rosalía.
8: Hola a todos, soy Aitana.
9: Hola, soy Nicky Jam.
10: Hola, soy Taylor Swift.
11: Global Show.
3: El programa musical que se emite en Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá, Colombia y Estados Unidos.
4: Los 40 Global Show. Los 40.
3: Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias.

0: tecnología para proteger mejor.
1: La expectación es máxima. Mucha gente se prepara para vivirlo. No queda nada.
2: El verano está al llegar. Prepara tu casa para recibirlo. En Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para poner aire acondicionado, toldos, mosquiteras y mucho más. A buen tiempo, buenísima casa. Solo hasta el 25 de mayo. Aprovechalo.
3: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
4: ¿400 euros?
3: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
4: ¿400 eurazos?
3: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
4: 400 euros, wow.
3: Sí, consulta condiciones en ing.es.
5: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. Ontinyent 95.3.
6: Van, l'Ajuntament d'Ontinyent fa saber. A causa de les obres de millora a la plaça de la Concepció, es van a realitzar talls de trànsit puntuals des del dia 21 fins al 29 de maig. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquests actes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa trànsit tallat en els següents carrers i horaris. Avinguda Sant Francesc, tall de trànsit, tram des de Glorieta El Salvador fins a Glorieta Morts i Cristians. Només es podrà accedir al pàrquing de Paduana des del Salvador. De dijous 21 fins al divendres 22 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dissabte 23 des de les 7:30 hores a 14 hores. De dilluns dia 25 fins al dimecres 27 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dijous 28 de 7:30 hores fins divendres 29 a les 8 hores. Glorieta Moros i Cristians, confluència avinguda 2 de maig, avinguda Daniel Gil i carrer Ramon i Cajal, trànsit tallat. Dimarts, dia 26, des de les 7:30 hores fins a les 21 hores. Dimecres, dia 27, talls puntuals. Dijous, dia 28, des de les 7:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 8 hores. Carrer Músic Verd, tram des del carrer Pintor Carlet i accés a Camí Vell de Xàtiva. Dijous, dia 21, des de les 9:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 21 hores. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per estos talls i, per tant, s'estableixen itineraris alternatius. Glorieta Moros i Cristians, desviaments alternatius. Des de l'Avinguda Tèxtil, carrer de les Flassades, direcció Pont de Sant Vicent o en Glorieta, direcció CB81. Des de carrer Ramon i Cajal, avinguda Manuel Sánchez Guarner, avinguda Albaida, carrer Músic Pere Jorge, direcció Camí Vell de Xàtiva, avinguda Daniel Gil, carrer Salvador Tormo, Martínez Baix i Salvador Tormo, accés al centre comercial El Teler. Des del carrer de l'Hereta s'ha habilitat l'accés al pàrquing als usuaris. Per altra banda, degut al tall de l'Avinguda Sant Francesc, el recorregut de la línia 1 del bus urbà pateix modificacions. El recorregut serà anàleg a la línia 2, desviant-se cap al 2 de maig i quedant suprimides les parades de l'Avinguda de València i Tirador. Així mateix, és probable que el temps de recorregut puga variar per aquest efecte. Ontinyent, 19 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
5: Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?
7: Nada.

0: Ontinyent 95.3.
1: Van, l'Ajuntament d'Ontinyent fa saber. A causa de les obres de millorar la plaça de la Concepció, es van a realitzar talls de trànsit puntuals des del dia 21 fins al 29 de maig. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquests actes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa trànsit tallat en els següents carrers i horaris. Avinguda Sant Francesc, tall de trànsit, tram des de Glorieta El Salvador fins a Glorieta Morts i Cristians. Només es podrà accedir al pàrquing de Paduana des del Salvador. De dijous 21 fins al divendres 22 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dissabte 23 des de les 7:30 hores a 14 hores. De dilluns dia 25 fins al dimecres 27 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dijous 28 de 7:30 hores fins divendres 29 a les 8 hores. Glorieta Moros i Cristians, confluència avinguda 2 de maig, avinguda Daniel Gil i carrer Ramon i Cajal, trànsit tallat. Dimarts, dia 26, des de les 7:30 hores fins a les 21 hores. Dimecres, dia 27, talls puntuals. Dijous, dia 28, des de les 7:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 8 hores. Carrer Músic Verd, tram des del carrer Pintor Carlets i accés a Camí Vell de Xàtiva. Dijous, dia 21, des de les 9:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 21 hores. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per estos talls i, per tant, s'estableixen itineraris alternatius. Glorieta Moros i Cristians, desviaments alternatius. Des de l'avinguda Tèxtil, carrer de les Flassades, direcció Pont de Sant Vicent o en Glorieta, direcció CB81. Des de carrer Ramon i Cajal, avinguda Manuel Sánchez Guarner, avinguda Albaida, carrer Músic Pere Jorge, direcció Camí Vell de Xàtiva. Avinguda Daniel Gil, carrer Salvador Tormo, Martínez Baix i Salvador Tormo. Accés al centre comercial El Teler. Des del carrer de l'Hereta s'ha habilitat l'accés al pàrquing als usuaris. Per altra banda, degut al tall de l'avinguda Sant Francesc, el recorregut de la línia 1 del bus urbà pateix modificacions. El recorregut serà anàleg a la línia 2, desviant-se cap al 2 de maig i quedant suprimides les parades de l'avinguda de València i Tirador. Així mateix, és probable que el temps de recorregut puga variar per aquest efecte. Ontinyent, 19 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
0: Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?

0: Asturias, patria querida, Enol de mis amores. Ahí estaba el asturiano Enol con luciérnagas, temón precioso, brutal. Y temones los que se vienen en nada por aquí. Que nadie se me mueva de la radio musical más pepino del país, que en un ratito llegan por aquí Dani Fernández, Bizarrap, Daddy Yankee, Maroon 5 y mucho más. Un par de minutitos de consejos y estamos de vuelta.
1: Justo cuando abres la puerta de casa y te han preparado una fiesta sorpresa. Justo viene a presentarse tu vecino nuevo, que resulta ser un cantante famoso. ¿Qué haces? ¿Entras a la fiesta y le dices al famoso que otro día habláis? ¿Te pones a hablar con el famoso y le dices a todos tus amigos que repetís la entrada en un rato? Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la Once las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más del día.
2: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Vuelven los 40 Music Awards Santander. Y esta no va a ser una edición cualquiera, porque los 40 celebran su 60 aniversario. No te pierdas el acontecimiento musical del año. En 2025, las entradas se agotaron en tan solo 2 horas.
4: ¡Santa Rosalía!
3: Muy pronto en santanderesmusic.com podrás acceder a la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander. Hazte cliente hoy y empieza el viaje antes que nadie. Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar. Ontinyent 95.3.
5: Van, l'Ajuntament d'Ontinyent fa saber. A causa de les obres de millorar la plaça de la Concepció, es van a realitzar talls de trànsit puntuals des del dia 21 fins al 29 de maig. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquests actes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa trànsit tallat en els següents carrers i horaris. Avinguda Sant Francesc, tall de trànsit, tram des de Glorieta El Salvador fins a Glorieta Moros i Cristians. Només es podrà accedir al pàrquing de Paduana des del Salvador. De dijous 21 fins al divendres 22 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dissabte 23 des de les 7:30 hores a 14 hores. De dilluns dia 25 fins al dimecres 27 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dijous 28 de 7:30 hores fins divendres 29 a les 8 hores. Glorieta, Moros i Cristians, confluència, avinguda 2 de maig, avinguda Daniel Gil i carrer Ramon i Cajal. Trànsit tallat. Dimarts, dia 26, des de les 7:30 hores fins a les 21 hores. Dimecres, dia 27, talls puntuals. Dijous, dia 28, des de les 7:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 8 hores. Carrer Músic Verd, tram des del carrer Pintor Carlets i accés a Camí Vell de Xàtiva. Dijous, dia 21, des de les 9:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 21 hores. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per estos talls i, per tant, s'estableixen itineraris alternatius. Glorieta Moros i Cristians, desviaments alternatius. Des de l'avinguda Tèxtil, carrer de les Flassades, direcció Pont de Sant Vicent o en Glorieta, direcció CB81. Des de carrer Ramon i Cajal, avinguda Manuel Sánchez Guarner, avinguda Albaida, carrer Músic Pere Jorge, direcció Camí Vell de Xàtiva, avinguda Daniel Gil, carrer Salvador Tormo, Martínez Baix i Salvador Tormo. Accés al centre comercial El Teler. Des del carrer de l'Hereta s'ha habilitat l'accés al pàrquing als usuaris. Per altra banda, degut al tall de l'avinguda Sant Francesc, el recorregut de la línia 1 del bus urbà pateix modificacions. El recorregut serà anàleg a la línia 2, desviant-se cap al 2 de maig i quedant suprimides les parades de l'avinguda de València i Tirador. Així mateix, és probable que el temps de recorregut puga variar per aquest efecte. Ontinyent, 19 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
3: Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción? Si suena en Los 40, es un éxito. Los 40. Los 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3. Los 40. 40.
6: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: tiempo directo cómo suena el seguro de coche de Línea Directa.
1: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
3: 400 euros, wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Ontinyent 95.3.
7: Van, l'Ajuntament d'Ontinyent fa saber. A causa de les obres de millora a la plaça de la Concepció, es van a realitzar talls de trànsit puntuals des del dia 21 fins al 29 de maig. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquests actes. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa trànsit tallat en els següents carrers i horaris. Avinguda Sant Francesc, tall de trànsit, tram des de Glorieta El Salvador fins a Glorieta Morts i Cristians. Només es podrà accedir al pàrquing de Paduana des del Salvador. De dijous 21 fins al divendres 22 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dissabte 23 des de les 7:30 hores a 14 hores. De dilluns dia 25 fins al dimecres 27 de maig, l'horari de tall serà des de les 9:30 hores a 20 hores. Dijous 28 de 7:30 hores fins divendres 29 a les 8 hores. Glorieta, Moros i Cristians, confluència, avinguda 2 de maig, avinguda Daniel Gil i carrer Ramon i Cajal, trànsit tallat. Dimarts, dia 26, des de les 7:30 hores fins a les 21 hores. Dimecres, dia 27, talls puntuals. Dijous, dia 28, des de les 7:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 8 hores. Carrer Músic Verd, tram des del carrer Pintor Carlets i accés a Camí Vell de Xàtiva. Dijous, dia 21, des de les 9:30 hores fins al divendres 29 de maig a les 21 hores. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per estos talls i, per tant, s'estableixen itineraris alternatius. Glorieta Moros i Cristians, desviaments alternatius. Des de l'avinguda Tèxtil, carrer de les Flassades, direcció Pont de Sant Vicent o en Glorieta, direcció CB81. Des de carrer Ramon i Cajal, avinguda Manuel Sánchez Guarner, avinguda Albaida, carrer Músic Pere Jorge, direcció Camí Vell de Xàtiva, avinguda Daniel Gil, carrer Salvador Tormo, Martínez Baix i Salvador Tormo, accés al centre comercial El Teler. Des del carrer de l'Hereta s'ha habilitat l'accés al pàrquing als usuaris. Per altra banda, degut al tall de l'avinguda Sant Francesc, el recorregut de la línia 1 del bus urbà pateix modificacions. El recorregut serà anàleg a la línia 2, desviant-se cap al 2 de maig i quedant suprimides les parades de l'avinguda de València i Tirador. Així mateix, és probable que el temps de recorregut puga variar per aquest efecte. Ontinyent, 19 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
8: Somos Los 40, la radio de los éxitos.
9: ¿A qué te suena esta canción?